0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Creo que te

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Brera.
4: Ràdio Brera.
3: Marquem la diferència.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Yeah, escalos.
1: 2025, hechicero.
0: Azulinógena, trincha. Lenny Face.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser.
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
1: No pots dormir?
2: No pots dormir, no pots dormir.
1: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Didi.
1: Abrera som cultura.
2: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
1: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu. No sé.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Les nits d'estiu, millor en companyia. Passa-les amb
4: Ràdio Abrera.

0: fet un besito. A veure.
1: Les nits s'omplen de música a Ràdio Obrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 4.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. El teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Sono a la ràdio, m'has tornat a seguir. Sempre se m'oblida que l'estiu vols venir.

0: Damn, baby,
1: amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
2: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
1: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
2: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
1: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
5: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
4: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
5: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
4: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
5: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
6: Entre tots i totes, fem Abrera.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Són les 5.
2: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 2 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
4: També a l'estiu.
3: Ràdio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja. A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat en aquests moments una avaria a l'AP7, a la Ametlla de Mar, direcció Girona, deixa un carril tallat. També n'hi ha un altre a l'AP2, a Barberà de la Conca, direcció Vilafranca, que també deixa un altre carril tallat. A banda, també la retirada d'un vehicle, la C33, a Barcelona, també deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable a Montornès, els trens de les línies R2, R2 Nord i també R8 poden també registrar retards, mentre que també hi ha afectacions per un altre robatori entre Figueres i Llançà. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95%, ara a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants i afavoreixen la desestacionalització de les vacances. I pel que fa a la política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat aquest dimecres l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i de la negociació també dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Després del tradicional despatx amb el rei d'Espanya, Felip VI, Sánchez ha estat contundent, remarcant que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena de presó és excessiva.
3: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
2: El govern espanyol va anunciar un indult a Borràs que li rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó, a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat de document no oficial per contractacions il·legals quan dirigia la institució de les lletres catalanes. I dues persones ferides greus en un incendi a Molins de Rei. El foc es va declarar ahir a la tarda en un pis de la cinquena planta d'un edifici del carrer Riera Bonet. Els dos ferits greus van ser traslladats a l'Hospital Moisés Brogui, mentre que 4 persones més van ser ateses i donades d'alta al mateix lloc. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís dels Mossos que hi havia una persona ferida en aquest carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: ¿Qué horas son, mi corazón?
5: Hora 23.
6: Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23. A Ràdio Abrera.
7: 12 de la noche en La Habana.
8: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
9: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.

0: Kiss.
1: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera, la informació més propera.
1: Un altre cop t'he trucat, és una merda que hagis marxat. De cop la vida et porta on menys esperaves.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació

per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: cold alone.
1: Ràdio Abrera, 107.9. Els èxits.
2: Ràdio Abrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat en aquests moments una avaria a l'AP7 a la Ametlla de Mar, direcció Girona, deixa un carril tallat. També n'hi ha un altre a l'AP2 a Barberà de la Conca, direcció Vilafranca, que deixa també un altre carril tallat. Finalment, també la retirada d'un vehicle a la C33 a Barcelona deixa també un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, pel que fa al servei ferroviari per robatori de cable a Montornès-Botano, els trens de les línies R2, R2 Nord i R8, volíem dir, registren retards. També hi ha afectacions als trens entre Figueres i Llançà per un altre robatori. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% a l'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena de presó és excessiva.
5: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
4: El govern espanyol va anunciar un indult a Borràs que li rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó, la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat de documents oficials per contractacions il·legals quan dirigia la institució de les lletres catalanes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos de que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec, a hores d'ara, del cas per esclarir les circumstàncies de la mort i també per trobar l'autor del crim. I els Mossos han confirmat que la dona assassinada aquest dimarts al districte barceloní de Sant Martí havia estat detinguda fa 15 dies per presumptes maltractaments a la seva parella i també als dos fills de la família. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
6: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
7: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa per restablir tots els serveis del centre aquàtic municipal el més aviat possible, després de l'incident registrat aquest dimarts a la tarda. Les activitats s'han reprogramat al pavelló esportiu municipal fins aquest divendres. Des de l'Ajuntament es posa en valor el treball conjunt realitzat pels serveis tècnics del municipi, policia local i serveis d'emergències en la resolució d'aquest incendi que es va registrar dimarts a la tarda al centre aquàtic municipal d'Abrera. L'equipament roman tancat temporalment, mentre es duen a terme les tasques necessàries per restablir tots els serveis amb plenes garanties de seguretat i salut, després del foc que es va originar a la zona de la sauna, que es va extingir als pocs minuts de detectar-se i que no va provocar danys personals. Tan aviat com sigui possible, s'informarà de la data de reobertura i de la represa de les activitats i els serveis. Mentrestant, recordem que les persones usuàries al centre aquàtic municipal poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu, que presta servei de dilluns a divendres a 11 del matí a 8 del vespre i els dissabtes i diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre. Des del Servei d'Esports i Benestar més s'ofereix una programació alternativa de les activitats físiques i esportives que es realitzaran aquest dijous 30 i divendres 31 de juliol al pavelló esportiu municipal i que podeu consultar als webs abrera.cat i radioabrera.cat. També l'atenció a la ciutadania del Servei d'Esports s'ha traslladat del camp a la recepció del pavelló esportiu municipal de forma temporal. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del telèfon 93 770 5100 o a través del correu electrònic camp@abrera.cat.
6: Abrera Informació, Protecció Civil.
7: Els bombers de la Generalitat, recordem, van treballar en la ventilació dels espais per eliminar el fum condensat que es va generar. Durant tota l'actuació, els serveis d'emergència i municipals van dur a terme les tasques de forma coordinada per garantir la seguretat de les persones usuàries i resoldre la incidència amb la màxima rapidesa. En el dispositiu van intervenir efectius de la Policia Local d'Abrera, el Servei de Protecció Civil, el personal del Servei d'Esports i els bombers de la Generalitat. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, el regidor d'Esports, Jordi Moreno, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Alfred Delgado, es van desplaçar al Centre Aquàtic Municipal per seguir de prop l'evolució de la incidència. Des de l'Ajuntament d'Abrera es vol agrair la ràpida actuació del personal tècnic del camp en el desallotjament de les persones usuàries, així com la col·laboració i el comportament exemplar de totes les persones que es trobaven a les instal·lacions en el moment del foc. Des de l'Ajuntament es lamenten les molèsties que aquesta incidència pugui ocasionar i agraeixen la comprensió i la col·laboració de totes les persones usuàries.
6: Abrera Informació. Activitats.
7: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts ha continuat oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Avui, dijous 30 de juliol, serà el darrer dia que obriran a l'horari de 7 de la tarda a 9 del vespre al pati de l'escola Josefina Ibáñez, i aquest divendres 31 de juliol finalitzarà la temporada de 7 de la tarda a 9 del vespre al pati de l'escola Ernest Lluch. L'activitat es reprendrà al setembre. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, també hem pogut gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros, que s'ha ofert de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Avui, dijous 30 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, hi haurà les manualitats per fer careta de ping-pong dirigides a infants a partir de 4 anys, i aquest divendres 31 de juliol, darrer dia de l'activitat, de 5 a 7 es farà la cloenda amb el joc del Twister. Aquest dissabte 1 d'agost, com cada cap de setmana, hi haurà jornada de portes obertes al Castell de Voltrera i al Balcó de Montserrat, que es podran visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si pudiera ser... Amb tots els èxits del panorama nacional...

0: Bon dia, dijous 30 de juliol. Què tal, com esteu? Passant 9 minuts de les 8 del matí. Arrenquem aquest programa. Gràcies per connectar amb nosaltres. Catalunya ha entrat de ple en una nova onada de calor i les altes temperatures posen en alerta màxima al país pel risc d'incendi. Avui dijous hi ha 107 municipis de 17 comarques diferents en risc extrem, que és el que és el més alt de tot i és més del doble que ahir dimecres. De fet, l'inici d'aquesta calorada ja va deixar ahir un nou episodi de simultaneïtat d'incendis forestal, que és el pitjor escenari possible i el que fa més anar de corcoll als bombers de la Generalitat. Passat el punt del migdia d'ahir, quan els termòmetres s'apropaven als valors més alts, es van declarar dos focs diferents, un a Mas Llorenç, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès, i un altre a Canyelles, al Garraf. Tot i que els bombers van poder controlar ràpidament el de Canyelles i estabilitzar el de Mas Llorenç, aquestes flames van obligar a confinar 3.600 veïns durant hores. Per acabar-ho de rodonir, els bombers es van haver d'enfrontar un tercer foc, en aquest cas al Pic de la Salòria, a Os de Civís, a l'Alt Urgell, com que les flames cremaven a uns 2.000 metres d'altura, en una zona de difícil accés, els bombers van haver de portar efectius en helicòpter i van atacar les flames, sobretot amb mitjans aeris. Per sort, aquest foc també va quedar estabilitzat a mitja tarda. Els agents rurals ja investiguen les causes d'aquests incendis, però, segons ha confirmat des de bombers, el de Canyelles hauria començat presumptament per una negligència. L'haurien provocat un grup de persones que feien una barbacoa, tot i que estava prohibit fer foc justament per aquest alt risc d'incendi. En el cas de l'incendi a Os de Civís, els agents rurals sospiten que hauria començat per un llamp perquè va començar en una zona inaccessible. I pel que fa al de Mas Llorenç, encara s'està investigant. Tot i que entre els tres incendis van cremar unes 15 hectàrees, la Generalitat demana extremar la prudència i tornar a insistir que qualsevol foc, per petit que sigui, pot provocar un macroincendi, com els que hem vist els últims dies al País València i la resta de l'estat espanyol o al sud de França. I alerten que la previsió empitjorarà encara més el cap de setmana, amb la entrada del vent de marinada. Vuit i 11 minuts, altres temes. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha autoritzat investigar comptes corrents de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària en el marc de la investigació pel rescat de la companyia aèrea Plus Ultra durant la pandèmia. Calama ha atès així la petició de la Brigada Central de Blanqueig i de Capitals i Anticorrupció de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, de la Guàrdia Civil. L'autorització inclou també comptes de l'empresari Julio Fernández i de diferents empreses. Els agents de la Benemèrita sospiten que els investigats haurien ocultat fons i el magistrat veu indicis d'una estructura jerarquitzada que tindria Zapatero com a beneficiari principal. En el capítol de successos de les darreres hores, un home ha mort aquest dimecres a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana ha avisat als Mossos cap a 9:15 que hi havia una persona ferida en aquest carrer. Un cop els efectius del sistema d'emergències mèdiques han continuat amb les tasques de reanimació d'aquesta persona que finalment ha mort. La Divisió d'Investigació Criminal, la DIC, dels Mossos d'Esquadra, s'ha fet càrrec d'aquest cas per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort violenta. D'aquesta mort tenim una última hora perquè ens expliquen que l'home mort ahir a la mina era un home palestí, tenia 39 antecedents i va rebre una ganivetada a la zona del cor. Sembla que l'enfrontament estava relacionat amb drogues. I també volem destacar que la dona morta aquest dimarts per la seva parella en un pis del districte barceloní de Sant Martí havia estat detinguda fa 15 dies per maltractaments a l'home i als dos fills de la parella, segons confirmen aquest programa els Mossos. I dues persones han resultat ferides en un incendi que hi ha hagut aquest dimecres en un pis de Molins de Rei. Els ferits greus han estat traslladats a l'Hospital Moisès Broggi. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques han atès quatre persones més que han estat donades d'alta al mateix lloc de l'incendi. Termòmetre de 23 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Comencem la jornada d'aquest dijous, d'aquest programa. Gràcies per estar amb Ràdio Obrera aquest estiu. la veu d'Àlex Ortiz, Me estoy quitando de ti. Cançons, actualitat i bona companyia.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Des de Barcelona, Carlos Sandnes ens presenta Arenal Sound, que està inspirada en el festival on va actuar per primera vegada. Parla d'aquells records que no s'esborren, dels amors d'estiu, dels retrobaments.

dos quarts de nou del matí. Anem al temps, anem a revisar quina és la previsió per a aquest dijous, que s'espera un dia tòrrid, per cert, perquè les temperatures pujaran més i tocaran sostre avui dijous. La nit està més suau o càlida en moltes comarques, amb mínimes tropicals, amb més zones fora de la costa i algunes de tòrrides a prop de mar i al sud. Pel que fa a les màximes, la majoria es mouran avui entre els 35 i els 40 graus al prelitoral, a l'interior, en valls del Prepirineu i en algunes zones del Pirineu. Calor sufocant en general, però l'ambient serà encara més tòrrid a Ponent, on es poden assolir localment els 42 o 43 graus. A la costa hi haurà molts valors d'entre 29 i 34, amb xafogor marcada. Tot plegat amb sol, en general, una mica de pols en suspensió i vent de garbí moderat a la tarda a la costa nord-est. I és que divendres i dissabte baixaran una mica les temperatures, però continuaran per sobre de la mitjana i es mantindrà la calor intensa. També reapareixeran algunes onades de tarda al Pirineu. Però sembla ser que els mapes indiquen que entre diumenge i almenys dimarts els termòmetres tornarien a tocar sostre amb calor extrema i un nou pic càlid, especialment a l'interior. Se superarien novament els 40 graus a les zones més tòrrides, sobretot a Ponent. Sembla que a finals de la setmana vinent respirarien millor i podrien augmentar una miqueta la inestabilitat. En tot cas, queden dies i fins llavors tocarà suar de valent. S'espera un dia càlid, tòrrid en algunes zones del país. Tenim a Brera 23 graus. Atenció als conductors, ens informen que hi ha obres a l'autopista AP7 a l'accés amb l'autovia 2 a Martorell, sentit Abrera, que talla un carril i està provocant retencions. Recordin, AP7, accés a l'A2 a Martorell, sentit Abrera, un carril tallat per obres i està provocant retencions. Ara recordarem una col·laboració que va unir tres grans referents de la música llatina, Wiz

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: És una de les cançons d'aquest estiu 2026. Ana Mena, Lola Índigo, uneixen el seu talent en Petito a una de les col·laboracions més esperades i amb molta energia.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Fórmula Matí.
1: Alfred García.
0: La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Ara ens presenta Vine a la Busca. Parla del refugi que representen aquelles persones que apareixen quan més les necessitem.

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Des de Colòmbia, Carlos Vives ens presenta Tuyo y Nada Más, que és una de les cançons que trobaràs al seu treball El Último Disco, volum 1. Una cançó optimista, festiva i també plena de tendresa. Parla de l'amor bonic, dedica també aquest tema a la parella i a la família. El amor...

0: tu boca.
1: Uno, dos, tres, cuatro.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
3: Des de Màlaga, Honey Beat Sweet presenta Adiós con Alegría. És el primer avançament del seu nou disc, Alegría. A les 9, notícies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat en aquests moments un accident a l'AP7 entre Subirats i Gelida en sentit Tarragona, provoca 5 quilòmetres de congestió i obliga a deixar tallats dos carrils. També hi ha diverses avaries, una a la C25 a l'altura de Sant Hilari de Sacalm, una altra a l'AP7 a la Mella de Mar, així com també a l'AP2 a Barberà de la Conca. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable a Montornès-Butano, els trens de les línies R2, R2 Nord i R8 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions entre Figueres i Llançà per un altre robatori. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% al mes d'agost, amb un impacte especial precisament per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena de presó és excessiva.
3: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversació, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
2: El govern espanyol va anunciar un indult a Borràs que li rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó, a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat en documents oficials per contractacions il·legals quan dirigia la institució de les lletres catalanes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort i també trobar l'autor del crim. I en cultura, el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el premi Miravisions Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de fotoperiodisme que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certament reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que per fer ús del servei de recollida de poda a domicili es recomana concertar la recollida de les saques abans d'efectuar les feines de poda per fer un bon ús del servei que forma part del contracte de gestió de residus urbans i neteja d'Abrera que va entrar en vigor el juliol del 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. Recordem que es pot recollir el sac de forma gratuïta fins a exhaurir existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2:15 a 5:00 a 7:00. El Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera els dimecres a la tarda també de 2:15 a 5:00 a 7:00 i a la deixalleria municipal, que recordem obre de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 8:15 a 8:00 i dissabtes i diumenges de 10 a 2. Per a més informació podeu contactar-hi a través del telèfon 667-6105-62. Una vegada tingueu ple el sac, heu de contactar amb el servei de recollida de poda a domicili trucant al 639-78-30-38 de dilluns a divendres de 8 a 2 o enviant un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat. Un cop concertada la recollida, cal deixar el carrer davant de casa el sac ple el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles i el dilluns és el dia de la recollida. Podeu consultar el detall del servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, Acció social. Educació.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds als ajuts econòmics per a l'escolaritat, menjador i acollida destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 2025-2026. El termini de presentació de sol·licituds s'allarga des del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026 inclòs. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, el menjador i l'acollida. L'ajuda es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica del web abrera.cat o el registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció de la Ciutadania, l'OAC, de l'Ajuntament d'Abrera presencialment, de dilluns a divendres de 9 a 2 i les tardes de dimecres de 2 quarts de 5 a 7. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera al carrer Major 3 en horari de dilluns a divendres de 9 a 2. Podeu trucar al 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a serveissocials@abrera.cat. I trobareu tota la informació també al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
6: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
5: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
6: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
5: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
8: Comencem nova hora amb Andrés Suárez i Habitación 517, una cançó inspirada en una història real viscuda en un hotel de Santiago de Compostela. Forma part del seu disc Lua. I tot seguit serà el torn de Claudia Arenas, Como un imán. Una cançó actual que parla de l'atracció irresistible entre dues persones. És una proposta fresca, romàntica i plena de sensibilitat per aquest matí del dijous 30 de juliol.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Censurados arriben amb aquest vent. Un retorn cargat de força que reafirma la personalitat d'aquest grup.

0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Antonio Romero, No me ves, un tema sincer i emotiu que confirma el bon moment creatiu del cantautor sevillà en una de les seves estrenes més recents que escoltem junts, 9 i 20.

dos quarts de deu d'aquest matí del dijous 30 de juliol. Ara recordarem un dels èxits que van marcar l'escena de la música urbana llatina amb Dryan i Henry Méndez. Van unir les seves veus amb Però ja no, una cançó que parla de superar una relació que ha arribat al final, eh? I de trobar la força per seguir endavant. 25

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Chris Lora és molt més que una nova veu de l'escena musical. És la guanyadora d'Operación Triunfo 2025. La jove artista sevillana ara ens presenta Un Delirio.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Toto, Aria Vegas, sonant a Ràdio Abrera. Recorda que pots anunciar-te amb nosaltres. Què pots fer? Doncs escriure-nos. Escriu a publicitat@radioabrera.cat i demana informació.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Desde la República Dominicana, el combo dominicano ens presenta Nos Vamos de Fiesta. Per compartir bons moments, per ballar un autèntic himne festiu.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Dos menors de 10 i 15 anys han mort aquesta matinada a causa d'un incendi en un habitatge ubicat a Benalmàdena, a Màlaga. Diversos testimonis van alertar al 112, poc abans de les 6 del matí, d'un incendi a l'interior d'un pis d'un edifici de 4 plantes. El centre de coordinació va mobilitzar efectius sanitaris, els bombers de Benalmàdena, Mijas i Fuengirola, així com la Policia Nacional i local. Els dos menors haurien mort durant l'incendi, mentre que la mare ha resultat ferida de gravetat.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí. Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
2: Déjame aguantar la respiración.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada on diversos accidents afecten a l'AP7, un entre Subirats i Castellví de Rosanes, on hi ha prop de 10 quilòmetres de congestió, un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Avinyonet del Penedès, que deixa dos carrils tallats i provoca fins a 6 quilòmetres de retencions, i un altre entre Vilablareix i Sal, amb un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també, un altre accident, en aquest cas a la B20, a Barcelona, provoca 5 quilòmetres també de retencions directes. Direcció Nus de Trinitat. A més, també es mantenen afectacions per avaries a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar i també a la C25 a Sant Hilari de Sacalm amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable a Montornès-Butano, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions a hores d'ara entre Figueres i Llançà per un altre robatori de cable. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% ara a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i també de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena és excessiva. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís dels Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal de trobar també l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el premi Mira Visions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Mira Visions de Fotoperiodisme que es celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certamen reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde Jesús Narro i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera i la policia local han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada va tenir lloc a l'Ajuntament i va anar seguida d'una visita a la infraestructura. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i sortida des de la C-55 al barri de Can Morral, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro.
4: Hem tingut una reunió amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal d'estudiar millores, per tal de veure quan s'han d'implantar a nivell de seguretat, a nivell de mobilitat, a nivell d'accessos. Ha sigut una reunió molt profitosa on hem pogut reclamar un estudi respecte a l'accés de la C-55, accés d'entrada i sortida pel barri de Can Morral, i després també mesures de seguretat per tal d'impedir creuaments o actituds incíviques que puguin comportar un perill per la salut pública dels veïns i les veïnes. Per tant, una reunió molt favorable, una reunió tècnica, i que continuarem treballant colze a colze amb la Generalitat per millorar la seguretat del nostre municipi.
3: Per part de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat van participar a la reunió Daniel Gallego, cap del Servei Territorial, i el tècnic Òscar Morillo. La trobada s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació coordinació entre ambdues administracions amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'ha analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Des de l'Ajuntament es valora positivament la trobada i es reitera el compromís de continuar treballant conjuntament amb la Generalitat per impulsar les actuacions necessàries que permetin millorar la seguretat viària i la mobilitat al municipi.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions o formatives gratuïtes adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre, en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Servei de Promoció Econòmica a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7.
0: Abrera Informació. Infància.
3: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó de 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinat a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts o adoptats entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre de 2026. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, l'OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament d'Abrera cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat a Abrera, que almenys la mare, pare o el tutor tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que l'infant estigui empadronat a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major 3, trucant al 93 770 2911 o enviant un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Hi trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: 10 i 8 minuts del 30 de juliol. Comencem nova hora amb Daniele i Siénteme Mucho. Una interpretació plena d'emoció i una producció que ens agrada. L'artista ens convida a deixar-nos portar pel cor. I tot seguit serà el torn d'Aurora Kodazzi amb Jo no te pido la luna. Una nova versió del gran clàssic. L'artista porta una mirada renovada, manté l'essència romàntica de la cançó, però amb una producció moderna que acosta aquest himne a les noves generacions.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Des de Venezuela arriba Dani Ocean, que ens presenta Caramel, aquesta nova cançó que combina el seu característic pop urbà.

0: desde Córdoba, el duende callejero, con mis colegas. Un dels seus nous senzills, amb què continuen preparant la celebració dels seus 10 anys de trajectòria.
1: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Obrera.

0: el J i J fer el diamante.
1: De 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi.
0: Acabem d'escoltar un palo. Seguim.

10 i 30 minuts, la temperatura ja és de 28 graus. Ara recordarem un dels grans èxits de J Balvin, Rojo. Cançó del 2020, tercer senzill de l'àlbum Colores. És una cançó que combina la seva essència urbana amb aquest missatge profund sobre l'amor.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: noche de mi vida en el Falla con vosotros.
1: Doncs sí, en directe des del Gran Teatro Falla, Gonzalo Hermida, Que no se acabe la noche. És una versió molt especial gravada durant un concert. És un ja un dels seus grans himnes. Una interpretació cargada d'emoció que captura tota la màgia de la veu de Gonzalo Hermida. Aplaudiments.
2: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Obrera.
1: Venezuela i Colòmbia units amb Elena Rose i Manuel Turizo. La setmana. Una col·laboració refrescant i emotiva. I a les 11, els serveis informatius. Molt bon estiu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten tampoc nous tancaments, volíem dir, preventius. De fet, els bombers han donat per extingit també l'incendi forestal de Canyelles al Garraf, que aquest dimecres va obligar a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç al Baix Penedès ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo del tot. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95 a l'agost, 95% volíem dir a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada a l'AP7 entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès en sentit Barcelona, on hi ha fins a 10 quilòmetres de congestió i 2 carrils tallats per un accident. També un altre, també a l'AP7 entre Vilablareix i Salt, que deixa un carril tallat en sentit Barcelona, i un tercer entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, que deixa completament tallada la via. A més, la TP2125 està també completament tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Sant Oliva per un altre accident entre un camió i dos turismes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana el va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Ground Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i també un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme, que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa per restablir tots els serveis del centre aquàtic municipal el més aviat possible, després de l'incident registrat aquest dimarts a la tarda. Les activitats s'han reprogramat al pavelló esportiu municipal fins aquest divendres. Des de l'Ajuntament es posa en valor el treball conjunt realitzat pels serveis tècnics del municipi, policia local i serveis d'emergències a la resolució d'aquest incendi que es va registrar dimarts a la tarda al centre aquàtic municipal d'Abrera. L'equipament roman tancat temporalment, mentre es duen a terme les tasques necessàries per restablir tots els serveis amb plenes garanties de seguretat i salut, després del foc que es va originar a la zona de la sauna, que es va extingir als pocs minuts de detectar-se i que no va provocar danys personals. Tan aviat com sigui possible, s'informarà de la data de reobertura i de la represa de les activitats i els serveis. Mentrestant, recordem que les persones usuàries al centre aquàtic municipal poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu, que presta servei de dilluns a divendres a 11 del matí a 8 del vespre i els dissabtes i diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre. Des del Servei d'Esports i Benestar Més s'ofereix una programació alternativa de les activitats físiques i esportives que es realitzaran aquest dijous 30 i divendres 31 de juliol al pavelló esportiu municipal i que podeu consultar als webs abrera.cat i radioabrera.cat. També l'atenció a la ciutadania del Servei d'Esports s'ha traslladat del camp a la recepció del pavelló esportiu municipal de forma temporal. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del telèfon 93 770 5100 o a través del correu electrònic camp@abrera.cat.
3: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: Els bombers de la Generalitat, recordem, van treballar en la ventilació dels espais per eliminar el fum condensat que es va generar. Durant tota l'actuació, els serveis d'emergència i municipals van dur a terme les tasques de forma coordinada per garantir la seguretat de les persones usuàries i resoldre la incidència amb la màxima rapidesa. En el dispositiu van intervenir efectius de la policia local d'Abrera, el Servei de Protecció Civil, el personal del Servei d'Esports i els bombers de la Generalitat. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, el regidor d'Esports, Jordi Moreno, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Alfred Delgado, es van desplaçar al Centre Aquàtic Municipal per seguir de prop l'evolució de la incidència. Des de l'Ajuntament d'Abrera es vol agrair la ràpida actuació del personal tècnic del camp en el desallotjament de les persones usuàries, així com la col·laboració i el comportament exemplar de totes les persones que es trobaven a les instal·lacions en el moment del foc. Des de l'Ajuntament es lamenten les molèsties que aquesta incidència pugui ocasionar i agraeixen la comprensió i la col·laboració de totes les persones usuàries.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts ha continuat oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Avui, dijous 30 de juliol, serà el darrer dia que obriran a l'horari de 7 de la tarda a 9 del vespre al pati de l'escola Josefina Ibáñez, i aquest divendres 31 de juliol finalitzarà la temporada de 7 de la tarda a 9 del vespre al pati de l'escola Ernest Lluch. L'activitat es reprendrà al setembre. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, també hem pogut gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros, que s'ha ofert de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Avui, dijous 30 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, hi haurà les manualitats per fer careta de ping-pong dirigides a infants a partir de 4 anys, i aquest divendres 31 de juliol, darrer dia de l'activitat, de 5 a 7 es farà la cloenda amb el joc del Twister. Aquest dissabte 1 d'agost, com cada cap de setmana, hi haurà jornada de portes obertes al Castell de Voltrera i al Balcó de Montserrat, que es podran visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Onze i vuit minuts, comencem amb nova hora amb Daramola i Kawaiana, amb aquest Gigi Dos Caracas, uneixen forces amb aquesta cançó. És un tema fresc, vibrant, ret homenatge a Caracas, amb una producció plena de bon rotllo, eh? I tot seguit serà el torn d'Enol, amb Un toro enamorado, o Un toro enamorado, que és una reinterpretació molt personal del clàssic popular.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res. Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
3: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
4: Publicitat@radioabrera.cat. Demana informació, anuncia't a la ràdio més escoltada del Baix Llobregat Nord. Tornen un estiu més els nois de la dècada prodigiosa. Nou medley, Salta Bailando, amb un de cançons que coneixes perfectament d'estius de ja fa uns anyets.

Per cert, que el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la fi de l'emergència nacional pels incendis a Madrid i Ávila. Ha dit que hem entrat ja en la desescalada. Ara recordarem a Noel AA amb Llorando en un Ferrari, una de les cançons més personals de la seva trajectòria. En aquest tema, l'artista porto-riqueny reflexiona sobre el costat més amarg de l'èxit, demostrant que els diners i el luxe no sempre són sinònim de felicitat.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Puerto Rico, Colòmbia i els Estats Units. Farruko, Gracie i Steve Aoki uneixen el seu talent a Ja pa què. Tenim que deixar-nos portar pel moment, viure sense por i celebrar la vida amb optimisme. Ja pa què.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Des de Mèxic, les germanes Hash ens presenten ara Si m'hubieras llamado antes. És una balada de Hannah i Hasley que connecta per ser amb qualsevol persona.

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Des de Sabadell, l'Acid Ice Cream presenten Imagina. Aquesta banda, aquest duo, continua consolidant-se com un dels grans referents de la música urbana catalana. Característic el seu estil fresc, inconfusible. La Mariana.

0: aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Ivan Herzog, des de juny, una cançó que parla de la distància dels records.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Fonseca i Juanes, el tema transmet un missatge ple d'emoció, esperança, gratitud.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten, de fet, nous tancaments preventius. De fet, els bombers han donat per extingir l'incendi forestal de Canyelles, al Garraf, que aquest dimecres va obligar també a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç al Baix Penedès ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per tal d'extingir-lo. I a nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president del govern, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat liderades des del govern central i insisteix que el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica.
3: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la UME conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante.
2: El president de Castilla y Lleó, Fernández Mañueco, aprovarà també un pla d'ajuda d'uns 80 milions d'euros per la província d'Àvila. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% al mes d'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I un home moria ahir a la nit amb ferides, volíem dir d'arma blanca, a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment també de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà sobretot els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen al Prat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que per fer ús del servei de recollida de poda a domicili es recomana concertar la recollida de les saques abans d'efectuar les feines de poda per fer un bon ús del servei que forma part del contracte de gestió de residus urbans i neteja d'Abrera que va entrar en vigor el juliol del 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. Recordem que es pot recollir el sac de forma gratuïta fins a exhaurir existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2 quarts de 5 a 7. El Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera els dimecres a la tarda també de 2 quarts de 5 a 7 i a la Deixalleria Municipal, que recordem obre de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 2 quarts de 8 i dissabtes i diumenges de 10 a 2. Per a més informació podeu contactar-hi a través del telèfon 667-6105-62. Una vegada tingueu ple el sac heu de contactar amb el Servei de Recollida de Poda a Domicili trucant canta al 639-78-30-38 de dilluns a divendres de 8 a 2 o enviant un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat. Un cop concertada la recollida, cal deixar el carrer davant de casa el sac ple el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles i el dilluns és el dia de la recollida. Podeu consultar el detall del servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, Acció social. Educació.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per a l'escolaritat, menjador i acollida destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 2025-2026. El termini de presentació de sol·licituds s'allarga des del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026 inclòs. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, el menjador i l'acollida. L'ajuda es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica del web abrera.cat o el registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció de la Ciutadania, l'OAC, de l'Ajuntament d'Abrera presencialment, de dilluns a divendres de 9 a 2 i les tardes de dimecres de 2:45 a 7. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera al carrer Major 3 en horari de dilluns a divendres de 9 a 2. Podeu trucar al 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a serveissocials@abrera.cat. I trobareu tota la informació també al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
5: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
1: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
5: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
1: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
0: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: 30 de juliol, comencem una nova hora amb Irene Cortés i Quan miri al cel, que és una cançó plena d'emoció, que parla dels records, de les persones que sempre ens acompanyen, encara que no hi siguin. I tot seguit, escoltarem a Island Dojo amb Jo no sé, que és el nou senzill del col·lectiu musical Eivissenc, produït per Namo de la Beach. Una proposta sorgida des d'Eivissa.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Ja, estem a la grandó, jo.
2: Ja estem passant un lele la vida.
1: I això és una cosa rara,

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
10: Els catalans Foresta presentant Esclat de maig, una cançó que respira llum, eh? També molta esperança. La banda ens convida a mirar el futur amb optimisme.

0: Tenim la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu.
2: Ràdio Abrera.
3: Ayam Chino, Pitbull, Víctor Cárdenas. Aquí tenim...
4: Wiz Khalifa, Rick.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Seguim en aquest dijous, ara amb Jan Boots, que ens presenta La xica que busqué. Una melodia fresca, una interpretació propera. Ai, parla de les il·lusions, de les segones oportunitats.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, Fórmula Matí, amb

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 dels espais naturals amb l'accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten, de fet, nous tancaments preventius. De fet, els bombers han donat per extingir l'incendi forestal de Canyelles al Garraf, que aquest dimecres va obligar també a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions, afectant a prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Masllorenç, al Baix Penedès, ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo. I pel que fa a nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid també estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha qualificat d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. I minut de silenci avui a Barcelona per condemnar la mort violenta d'una dona a mans de la seva parella, Sant Martí. Ens amplia aquesta informació Marc Dalmau. Bon dia.
3: Bon dia. Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, en què una dona de 34 anys perdia la vida assassinada a mans de la seva exparella. Al capdavant de la concentració hi havia Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, i la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica i ha destacat que des del 2012 hi ha hagut 163 feminicidis a Catalunya.
2: Gràcies, bon dia. Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i també les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% a l'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor també estan modificant els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, la PSAT registra retencions importants en els dos sentits de la marxa. D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i això genera fins a 19 quilòmetres de retencions en aquesta direcció. El Servei Català de Trànsit ha informat que s'està treballant en la retirada del vehicle. D'altra banda, també en sentit Tarragona, també a l'AP7, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident, en aquest cas a Subirats. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les causes i també trobar l'autor del crim.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde Jesús Narro i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera i la policia local han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada va tenir lloc a l'Ajuntament i va anar seguida d'una visita a la infraestructura. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i sortida des de la C-55 al barri de Can Morral, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro.
5: Hem tingut una reunió amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal d'estudiar millores, per tal de veure quan s'han d'implantar a nivell de seguretat, a nivell de mobilitat, a nivell d'accessos. Ha sigut una reunió molt profitosa on hem pogut reclamar un estudi respecte a l'accés de la C-55, accés d'entrada i sortida pel barri de Can Morral, i després també mesures de seguretat per tal d'impedir creuaments o actituds incíviques que puguin comportar un perill per la salut pública dels veïns i les veïnes. Per tant, una reunió molt favorable, una reunió tècnica, i que continuarem treballant colze a colze amb la Generalitat per millorar la seguretat del nostre municipi.
4: Per part de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat van participar a la reunió Daniel Gallego, cap del Servei Territorial, i el tècnic Òscar Morillo. La trobada s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació coordinació entre ambdues administracions amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'ha analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Des de l'Ajuntament es valora positivament la trobada i es reitera el compromís de continuar treballant conjuntament amb la Generalitat per impulsar les actuacions necessàries que permetin millorar la seguretat viària i la mobilitat al municipi.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions o formatives gratuïtes adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre, en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Servei de Promoció Econòmica a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7.
0: Abrera Informació. Infància.
4: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó de 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinat a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts o adoptats entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre de 2026. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. La sol·licitud es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, l'OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament d'Abrera cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat a Abrera, que almenys la mare, pare o el tutor tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que l'infant estigui empadronat a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera al carrer Major 3, trucant al 93 770 2911 o enviant un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Hi trobaré tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre, a partir de les 20 hores, i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
8: Però on ho veus, tot això?
7: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
8: No.
7: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
8: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
9: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

baixa el cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

amb aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Es dupliquen els municipis amb nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten nous tancaments preventius. De fet, els bombers han donat per extingit l'incendi forestal de Canyelles, al Garraf, que aquest dimecres va obligar a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions, afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, l'incendi de Majorens, al Baix Penedès, ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo. En aquest sentit, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal del Carme a l'Anoia, originat el 6 de juliol i que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president Pedro Sánchez qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. L'escoltem.
3: La conclusió que podem sacar d'esta primera experiència d'emergència nacional de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante.
2: El president de Castilla y Lleó, Fernández Mañueco, aprovarà un pla d'ajuda d'uns 80 milions d'euros per la província d'Àvila. Pel que fa a la mobilitat, es va normalitzant progressivament la circulació a l'AP7 a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia després de la retirada del camió accidentat que aquest matí havia arribat a provocar fins a 19 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona. En canvi, es mantenen les complicacions a l'AP7 en sentit Tarragona, on l'accident de Subirats continua generant cues. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades per turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipse solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant els hàbits dels visitants. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa per restablir tots els serveis del centre aquàtic municipal el més aviat possible, després de l'incident registrat aquest dimarts a la tarda. Les activitats s'han reprogramat al pavelló esportiu municipal fins aquest divendres. Des de l'Ajuntament es posa en valor el treball conjunt realitzat pels serveis tècnics del municipi, policia local i serveis d'emergències en la resolució d'aquest incendi que es va registrar dimarts a la tarda al centre aquàtic municipal d'Abrera. L'equipament roman tancat temporalment mentre es duen a terme les tasques necessàries per restablir tots els serveis amb plenes garanties de seguretat i salut després del foc que es va originar a la zona de la sauna, que es va extingir als pocs minuts de detectar-se i que no va provocar danys personals. Tan aviat com sigui possible, s'informarà de la data de reobertura i de la represa de les activitats i els serveis. Mentrestant, recordem que les persones usuàries al centre aquàtic municipal poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu, que presta servei de dilluns a divendres a 11 del matí a 8 del vespre i els dissabtes i diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre. Des del Servei d'Esports i Benestar més s'ofereix una programació alternativa de les activitats físiques i esportives que es realitzaran aquest dijous 30 i divendres 31 de juliol al pavelló esportiu municipal i que podeu consultar als webs abrera.cat i radioabrera.cat. També l'atenció a la ciutadania del Servei d'Esports s'ha traslladat del camp a la recepció del pavelló esportiu municipal de forma temporal. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del telèfon 93 770 5100 o a través del correu electrònic camp@abrera.cat.
4: Abrera Informació, Protecció Civil.
5: Els bombers de la Generalitat, recordem, van treballar en la ventilació dels espais per eliminar el fum condensat que es va generar. Durant tota l'actuació, els serveis d'emergència i municipals van dur a terme les tasques de forma coordinada per garantir la seguretat de les persones usuàries i resoldre la incidència amb la màxima rapidesa. En el dispositiu van intervenir efectius de la Policia Local d'Abrera, el Servei de Protecció Civil, el personal del Servei d'Esports i els bombers de la Generalitat. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, el regidor d'Esports, Jordi Moreno, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Alfred Delgado, es van desplaçar al Centre Aquàtic Municipal per seguir de prop l'evolució de la incidència. Des de l'Ajuntament d'Abrera es vol agrair la ràpida actuació del personal tècnic del camp en el desallotjament de les persones usuàries, així com la col·laboració i el comportament exemplar de totes les persones que es trobaven a les instal·lacions en el moment del foc. Des de l'Ajuntament es lamenten les molèsties que aquesta incidència pugui ocasionar i agraeixen la comprensió i la col·laboració de totes les persones usuàries.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts ha continuat oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Avui, dijous 30 de juliol, serà el darrer dia que obriran a l'horari de 7 de la tarda a 9 del vespre al pati de l'escola Josefina Ibáñez, i aquest divendres 31 de juliol finalitzarà la temporada de 7 de la tarda a 9 del vespre al pati de l'escola Ernest Lluc. L'activitat es reprendrà al setembre. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, també hem pogut gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros, que s'ha ofert de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Avui, dijous 30 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, hi haurà les manualitats per fer careta de ping-pong dirigides a infants a partir de 4 anys, i aquest divendres 31 de juliol, darrer dia de l'activitat, de 5 a 7 es farà la cloenda amb el joc del Twister. Aquest dissabte 1 d'agost, com cada cap de setmana, hi haurà jornada de portes obertes al Castell de Voltrera i al Balcó de Montserrat, que es podran visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Finalment, recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja es poden adquirir les entrades per als darrers espectacles programats a Abrera amb la col·laboració del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Divendres 23 d'octubre, el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Trobareu la programació de totes les festes i les activitats d'estiu al web abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
0: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
4: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
0: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
4: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
3: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
2: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Tots els migdies, a Ràdio Abrera, t'acompanyem amb la millor selecció musical.

0: Cabrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament de Brera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Un total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, es troben aquest dijous en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals arreu de Catalunya. Són el Montmell, Marmellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Arès, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialb. Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendis s'agreujarà els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. Juanjo Salvador, cap de bombers de la Ametlla de Mar, recorda les recomanacions més bàsiques.
3: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria que es faci, doncs no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
2: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjans d'agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual. I els Mossos han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per un delicte d'incendi forestal agreujat. Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BV-2131, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més. La plaça 4 de la secció d'instrucció de Santa Coloma de Farners ha decretat presó provisional sense fiança per un detingut per agredir sexualment a un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm. Segons recull la interlocutòria, l'agressió va tenir lloc la matinada del 25 de juliol quan l'investigat, que era amic de la família de la víctima i vivia al mateix domicili que el seu oncle, va atacar el menor mentre dormia en una habitació. El jutjat subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó. L'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el govern espanyol han condemnat aquest dijous el crim masclista ocorregut dimarts a Sant Martí i que va acabar amb la vida d'una dona de 34 anys a mans de la seva parella. Els representants polítics han fet un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume com a rebuig al feminicidi, que va tenir lloc al pis on vivia la parella al carrer Andrade. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Es treballa per restablir tots els serveis del camp el més aviat possible després de l'incident registrat aquest dimarts a la tarda. Les activitats s'han reprogramat al pavelló esportiu municipal fins divendres. Des de l'Ajuntament d'Abrera es posa en valor el treball conjunt realitzat pels serveis tècnics del municipi, policia local i serveis d'emergències a la resolució de l'incident registrat aquest dimarts a la tarda al centre aquàtic municipal. L'equipament roman tancat temporalment mentre es duen a terme les tasques necessàries per restablir tots els serveis en plenes garanties de seguretat i salut després del petit incendi que va tenir lloc a la zona de la sauna, que es va extingir als pocs minuts de detectar-se i que no ha provocat danys personals. Tan aviat com sigui possible, s'informarà de la data de reobertura i de la represa de les activitats i els serveis. Mentrestant, recordem que les persones usuàries del centre aquàtic municipal poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu, que presta servei de dilluns a divendres de les 11 del matí a les 8 del vespre i els dissabtes, diumenges, de les 10 del matí a les 8 del vespre. Des del Servei d'Esports i Benestar s'ofereix una programació alternativa de les activitats físiques i esportives que es realitzaran dimecres 29, dijous 30 i divendres 31 de juliol al pavelló esportiu municipal. Consulteu els detalls de les activitats reprogramades als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Els bombers de la Generalitat van treballar en la ventilació dels espais per eliminar el fum condensat que es va generar. Durant tota l'actuació, els serveis d'emergència i municipals van dur a terme les seves tasques de forma coordinada per garantir la seguretat de les persones usuàries i resoldre la incidència amb la màxima rapidesa. En el dispositiu van intervenir efectius de la Policia Local d'Abrera, el Servei de Protecció Civil, el personal del Servei d'Esports i dels bombers de la Generalitat. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, el regidor d'Esports, Jordi Moreno, i el regidor regidor de Seguretat Ciutadana, Alfred Delgado, es van desplaçar immediatament al centre aquàtic municipal per seguir de prop l'evolució de la incidència. Des de l'Ajuntament d'Abrera es vol agrair la ràpida actuació del personal tècnic del centre aquàtic municipal en el desallotjament de les persones usuàries, així com la col·laboració i el comportament exemplar de totes les persones que es trobaven a les instal·lacions en el moment de la incidència. Igualment, es vol posar en valor la coordinació i el treball conjunt de la policia local, el Servei de Protecció Civil, els bombers de la Generalitat i la resta de serveis municipals implicats que han permès gestionar la situació de manera àgil i eficaç. Des de l'Ajuntament d'Abrera es lamenten les molèsties que aquesta incidència pugui ocasionar i agraeixen la comprensió i la col·laboració de totes les persones usuàries.
4: Abrera Informació. Acció social. Educació.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per l'escolaritat, menjador i acollida, destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 25-26. El termini de presentació de sol·licituds és del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026, amb dos inclosos. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, l'enmenjador i l'acollida. L'ajut es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica al web abrera.cat o al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i tarda de dimecres també de 2:45 a 7. Per a més informació, contacteu amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament, carrer Major número 3, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí, al telèfon de contacte 93 770 2911, extensió 1702, i al correu electrònic serveissocials@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
4: Abrera Informació. Joventut.
5: Una trentena de joves d'entre 14 i 17 anys d'Abrera han participat enguany en una nova edició del curs de premonitors, premonitores, impulsat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera. La formació s'ha fet del dimarts 30 de juny al divendres 3 de juliol al Centre Polivalent, amb un total de 35 participants distribuïts en dos grups que han treballat simultàniament. Escoltem algunes de les participants a la formació que feien una valoració molt positiva en declaracions a Radio Abrera.
0: Hola, me llamo Esther y el curso me ha parecido muy entretenido, que hemos aprendido mucho y muy enriquecedor para la gente que ha venido al curso.
6: Me llamo María Campos y el curso ha sido muy divertido, hemos aprendido muchas cosas y ha estado muy bien.
7: Ana Fusalba Oviedo y ens ha agradat molt el curs, ha sido tan entretingut.
5: I sentim també la valoració de la regidora de Joventut, Arantxa Galofré.
8: Estem molt satisfets de l'èxit que ha tingut el curs de premonitors d'aquest mes de juliol, que ha comptat amb una gran participació de 34 joves del nostre municipi. L'objectiu principal d'aquesta formació ha estat oferir-los eines per al seu coneixement personal, fomentar valors com el treball en equip, la responsabilitat i el compromís social a través de l'educació en el lleure. A més, aquesta formació podrà tenir un retorn pràctic perquè tots aquests joves que estiguin interessats podran realitzar les seves pràctiques en projectes de l'Ajuntament, com és el cas del nostre parc de Nadal, que ho celebrem el mes de desembre durant les vacances escolars. És una oportunitat perquè apliquin el que han après i s'impliquin activament en la vida del municipi. Així que moltes gràcies a tots els i les joves participants i gràcies pel seu entusiasme i el seu compromís aquests dies.
5: Aquest dimarts 21 de juliol a la tarda ha tingut lloc a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera l'acte de lliurament de diplomes a l'alumnat del curs a càrrec de l'alcalde Jesús Navarro i la regidora de Joventut Arantxa Galofré, així com tècnics i tècniques municipals. El curs, que ha tingut una durada de 20 hores i s'ha realitzat en horari de 9 a 2, ha permès als i les joves adquirir coneixements i eines bàsiques per iniciar-se en el món del lleure educatiu, alhora que han treballat valors com el treball en equip, la responsabilitat, el compromís i la participació.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
10: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment, Ràdio Abrera.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Tenim la fórmula perfecta
4: per gaudir de l'estiu.
5: Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
5: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: Tuve el veneno en los labios, la rabia y la fe justo al límite. Me hablé del sentido y del daño, confirmando así mi vicio triste.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 21 persones per afectacions relacionades amb la calor, segons ha informat Protecció Civil aquest dijous. Una atenció que s'ha registrat des de l'activació de l'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, fet el passat dimarts al vespre per la calor extrema prevista pels dies que venen. D'aquesta vintena d'atesos, 10 han requerit una ambulància pel trasllat a un centre sanitari i 11 han rebut l'assistència del 061 Salut Respon. Per la seva part, el Servei Meteorològic de Catalunya ha destacat que aquest dijous és el dia més crític de l'episodi amb temperatures que poden superar els 40 graus a ponent. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
3: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grasas regenta la farmàcia Capell.
4: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
3: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
5: No per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
3: Amb encara l'agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
2: I un nou capítol a la polèmica de Ripoll, on el Departament de Secretaria de l'Ajuntament ha emès un comunicat per defensar el procés de selecció de la policia local, en què una de les guanyadores ha estat la filla de l'alcaldessa, Sílvia Orriols. Asseguren que el procediment s'ha tramitat amb escrupolosa observança de la normativa vigent i dels principis constitucionals d'accés a l'ocupació pública. També deixen clar que no han rebut cap mena de pressió i que han actuat amb total independència i discrecionalitat tècnica. D'altra banda, lamenten que s'hagi posat en dubte la integritat i professionalitat dels funcionaris que han intervingut al procés. El govern de Ceuta ha denunciat aquest dijous una persistent entrada massiva d'immigrants i ha demanat tancar la frontera amb el Marroc, desplegar l'exèrcit i declarar una situació d'emergència nacional. Tal com ha dit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives Lara, la situació s'ha agreujat en les últimes hores per l'entrada a peu de centenars de persones per l'espigó del Tarajal. Per això demana reforçar les forces de seguretat i desplegar l'exèrcit per garantir la inviolabilitat de la frontera. El Ministeri de l'Interior, per la seva banda, ha destacat l'exemplar col·laboració entre Espanya i el Marroc i ha promès aplicar mesures pel retorn de totes les persones que han entrat legalment. I un apunt per tancar, la circulació a l'AP7 ha quedat normalitzada cap a un quart de 3 de la tarda, després que s'hagi retirat el camió accidentat a primera hora del matí que ha provocat retencions. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
6: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
7: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde, Jesús Navarro, i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb policia local, han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres de la Generalitat per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada ha tingut lloc a l'Ajuntament i ha anat seguida d'una visita a la infraestructura. Sentim l'alcalde, Jesús Navarro.
8: Hem tingut una reunió amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal d'estudiar millores, per tal de veure quan s'han d'implantar a nivell de seguretat, a nivell de mobilitat, a nivell d'accessos. Ha sigut una reunió molt profitosa on hem pogut reclamar un estudi respecte a l'accés de la C-55, l'accés d'entrada i sortida pel barri de Camp Morral, i després també mesures de seguretat per tal d'impedir creuaments o actituds incíviques que puguin comportar un perill per la salut pública dels veïns i les veïnes. Per tant, una reunió molt favorable, una reunió tècnica, i que continuarem treballant colze a colze amb la Generalitat per millorar la seguretat del nostre municipi.
7: Per part de la Direcció General han participat en la reunió Daniel J. Gallego, cap del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, i el tècnic Òscar Morillo. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i de sortida des de la C-55 al barri de Camp Morral, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. La reunió s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació entre dues administracions amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'han analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i les veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Pròximament us en podrem donar més detalls.
6: Abrera Informació. Promoció econòmica.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
6: Abrera Informació. Infància.
7: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques

0: d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Un jutjat de Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia d'apartar dels seus dos fills menors d'edat la dona morta aquest dimarts al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare va denunciar la dona per maltractar els fills i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció cap a ells i buscar un allotjament a la mare. No obstant això, el magistrat ho va denegar i la Fiscalia va presentar un recurs d'apel·lació que encara no s'ha resolt. Dimarts passat, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els dos menors. Va fugir en cotxe, el va abandonar i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. Precisament aquest matí s'ha produït a la plaça Sant Jaume de Barcelona una concentració per condemnar el feminicidi i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha fet autocrítica.
3: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
2: Ara s'investiga si els fills de la parella que es trobava en procés de separació haurien estat testimonis del crim. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dijous que està treballant per donar una resposta immediata a la situació generada per l'arribada massiva de migrants marroquins a Ceuta. Després d'una trucada amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, Sánchez ha explicat que s'està mobilitzant tots els recursos necessaris, treballant amb les autoritats marroquines i internacionals i preparant les mesures necessàries per recuperar la normalitat el més aviat possible. L'entrada irregular de més de 1.000 persones a Ceuta ha fet que Vives demani el tancament de la frontera amb el Marroc, el desplegament de l'exèrcit i la declaració d'una situació d'emergència nacional. La síndica de greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, ha obert una actuació d'ofici arran de les incidències detectades en les proves PISA 2025 de la comunitat. En concret, la institució ha sol·licitat al Departament d'Educació informació detallada sobre els 51 centres que formaven part de la mostra, les característiques de l'alumnat exempt, els mecanismes d'acompanyament i supervisió aplicats pels centres participants, la verificació posterior dels criteris aplicats i les causes que expliquen l'error detectat. També ha sol·licitat la documentació enviada als centres abans de les proves i una còpia de l'informe elaborat arran de les diligències informatives obertes per esclarir els fets. I un breu apunt de cara aquest divendres, quan hi haurà vaga a Rodalies. La vaga estatal del sindicat ferroviari intersindical s'allargarà durant el 31 de juliol i es recomana als viatgers que consultin les possibles afectacions del servei abans de desplaçar-se. Els serveis mínims que es mantenen seran del 66% de servei a les hores punta, és a dir, de 6 a 9.30 del matí i de 5 a 8.30 de la tarda, i del 33% la resta del dia. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Abrera Informació, Medi ambient.
0: Sostenibilitat energètica.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera recomana concertar la recollida de les saques abans d'efectuar les feines de poda per fer un bon ús del servei que forma part del nou contracte de gestió de residus urbans i de neteja d'Abrera, que va entrar en vigor el mes de juliol de 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. Es recomana fer un bon ús del servei de poda Abrera Demanda, concertant la recollida d'aquestes saques abans d'efectuar les feines de poda i d'emplenar-les. Pots recollir el teu sac de poda de forma gratuïta fins a exhaurir-ne existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, a la plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i durant els mesos de juliol i agost, només dimecres a la tarda de 4:45 a 7. Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera, carrer de Lluís Companys número 8, primer pis, dimecres a la tarda de 4:45 a 7. Deixalleria Municipal d'Abrera, carrer del Progrés número 15, polígon industrial Sant Armengol, per telèfon de contacte 667-6601-0562, de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 8:15, dissabtes i diumenges de 10 a 2. Una vegada tinguis el sac ple, contacta amb el servei trucant al telèfon 639-78-30-38 de dilluns a divendres de 8 a 2, enviant un e-mail a l'adreça abreraracicle@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 2. Es passarà a recollir els sacs plens i se'n donaran un de 8. Deixa'ls al carrer davant de casa teva el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles. El dilluns és el dia de recollida de poda a casa teva. Podeu consultar tota la informació actualitzada sobre aquest servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Us avancem la programació de la bibliopiscina per aquesta setmana. Dimecres 29 de juliol, de 19 a 19:30, sorteig de recomanacions literàries entre les persones usuàries de la bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 17 a 19, manualitats, careta de ping-pong, infants a partir de 4 anys, i divendres 31 de juliol, de 17 a 19, activitat de cloenda, juguem al Twister. I recordem que a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades per als darrers espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura i Infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre, monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre, monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
1: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera, ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic de Brera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament de Brera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic de Brera.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
8: Fórmula 40.
9: Fórmula 40. Fórmula 40.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
2: Hey babe, what would you like to hear again?
3: Die, witness.
2: What would you like to hear again?

What would you like to hear again?

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Boom, boom, boom, no let me say well. I say boom, boom, boom, no way about to say well.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Servei Català de Trànsit estudiarà implantar una nova tecnologia amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil al volant i del no ús del cinturó, que ha aprovat en el marc d'un estudi pilot a l'AP7 i l'A2. Es tracta d'un carro remolc equipat amb dues càmeres d'alta definició i algoritmes avançats d'IA, que permeten analitzar contínuament el comportament dels conductors i identificar infraccions. La principal novetat és que una de les càmeres ofereix una visió zenital que permet identificar els conductors que tenen el telèfon a la falda o els que porten mal col·locat el cinturó. L'estudi pilot ja ha deixat algunes conclusions, com comenta Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
3: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
2: Des de l'SCT expliquen, a més, que el sistema d'intel·ligència artificial té un marge de millora i que, a mesura que va aprenent, podria detectar més detalls. Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació de les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar cap usuari. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha reivindicat aquest dijous la candidatura guanyadora de Mora la Nova, que aspira a acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El mateix dia que la Comissió Europea ha obert la convocatòria per finançar 7 instal·lacions arreu del continent, Dalmau ha explicat que aquesta candidatura pretén convertir Catalunya en un referent en intel·ligència artificial i garantir l'equilibri territorial. El conseller ha insistit en que el govern té l'objectiu de repartir arreu del territori les oportunitats econòmiques en els sectors de més valor afegit i ha defensat que s'obri a les Terres de l'Ebre un dels hubs principals d'IA per a un país que vol recuperar el seu lideratge econòmic. La Generalitat ha confirmat aquest dijous un nou cas positiu de pesta porcina africana dins la zona del risc, concretament a Barcelona. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot descendeix fins als 373 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 10.252 senglars, dels quals 9.879, prop del 96%, han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 429 senglars dins la zona infectada, tant a la zona del risc com a la zona de baix risc, i les captures en aquesta zona ja sumen 9.807 exemplars. I el sector de la construcció celebra que el 2025 va tornar a créixer l'edificació més d'un 5%, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. És una de les principals conclusions de l'informe del sector de la construcció a Catalunya, que ha publicat aquest dijous la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya. L'estudi constata que el país arrossega un dèficit acumulat d'inversió en infraestructures de prop de 49.500 milions i que, a més, les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. Això és tot al moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Es treballa per restablir tots els serveis del camp el més aviat possible després de l'incident registrat aquest dimarts a la tarda. Les activitats s'han reprogramat al pavelló esportiu municipal fins divendres. Des de l'Ajuntament d'Abrera es posa en valor el treball conjunt realitzat pels serveis tècnics del municipi, policia local i serveis d'emergències a la resolució de l'incident registrat aquest dimarts a la tarda al centre aquàtic municipal. L'equipament roman tancat temporalment mentre es duen a terme les tasques necessàries per restablir tots els serveis amb plenes garanties de seguretat i salut després del petit incendi que va tenir lloc a la zona de la sauna, que es va extingir als pocs minuts de detectar-se i que no ha provocat danys personals. Tan aviat com sigui possible, s'informarà de la data de reobertura i de la represa de les activitats i els serveis. Mentrestant, recordem que les persones usuàries del centre aquàtic municipal poden continuar fent ús de la piscina municipal d'estiu, que presta servei de dilluns a divendres de les 11 del matí a les 8 del vespre i els dissabtes, diumenges, de les 10 del matí a les 8 del vespre. Des del Servei d'Esports i Benestar s'ofereix una programació alternativa de les activitats físiques i esportives que es realitzaran dimecres 29, dijous 30 i divendres 31 de juliol al pavelló esportiu municipal. Consulteu els detalls de les activitats reprogramades als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Els bombers de la Generalitat van treballar en la ventilació dels espais per eliminar el fum condensat que es va generar. Durant tota l'actuació, els serveis d'emergència i municipals van dur a terme les seves tasques de forma coordinada per garantir la seguretat de les persones usuàries i resoldre la incidència amb la màxima rapidesa. En el dispositiu van intervenir efectius de la Policia Local d'Abrera, el Servei de Protecció Civil, el personal del Servei d'Esports i dels bombers de la Generalitat. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, el regidor d'Esports, Jordi Moreno, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Alfred Delgado, es van desplaçar immediatament al centre aquàtic municipal per seguir de prop l'evolució de la incidència. Des de l'Ajuntament d'Abrera es vol agrair la ràpida actuació del personal tècnic del centre aquàtic municipal en el desallotjament de les persones usuàries, així com la col·laboració i el comportament exemplar de totes les persones que es trobaven a les instal·lacions en el moment de la incidència. Igualment, es vol posar en valor la coordinació i el treball conjunt de la policia local, el Servei de Protecció Civil, els bombers de la Generalitat i la resta de serveis municipals implicats que han permès gestionar la situació de manera àgil i eficaç. Des de l'Ajuntament d'Abrera es lamenten les molèsties que aquesta incidència pugui ocasionar i agraeixen la comprensió i la col·laboració de totes les persones usuàries.
4: Abrera Informació. Acció social. Educació.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts econòmics per l'escolaritat, menjador i acollida, destinats a infants de 0 a 3 anys de l'Escola Bressol Municipal Montpetit d'Abrera del curs 25-26. El termini de presentació de sol·licituds és del dijous 23 de juliol fins al dimecres 19 d'agost de 2026, amb dos inclosos. La finalitat d'aquests ajuts és la de contribuir a l'accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d'educació infantil sota el principi d'igualtat d'oportunitats. Els serveis d'educació infantil de primer cicle inclouen l'escolaritat, l'enmenjador i l'acollida. L'ajut es pot tramitar de forma telemàtica a través de la seu electrònica al web abrera.cat o al registre d'entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i tardes de dimecres també de 2 de 5 a 7. Per a més informació, contacteu amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament, carrer Major número 3, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí, al telèfon de contacte 93 770 2911, extensió 1702, i al correu electrònic serveissocials@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
4: Abrera Informació. Joventut.
5: Una trentena de joves d'entre 14 i 17 anys d'Abrera han participat enguany en una nova edició del curs de premonitors-premonitores impulsat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera. La formació s'ha fet del dimarts 30 de juny al divendres 3 de juliol al centre polivalent, amb un total de 35 participants distribuïts en dos grups que han treballat simultàniament. Escoltem algunes de les participants de la formació que feien una valoració molt positiva en declaracions a Radio Abrera.
0: Hola, me llamo Esther y el curso me ha parecido muy entretenido, que hemos aprendido mucho y muy enriquecedor para la gente que ha venido al curso.
1: Me llamo María Campos y el curso ha sido muy divertido, hemos aprendido muchas cosas y ha estado muy bien.
6: Ana Fusalva Oviedo y ens ha agradat molt el curs, ha sido tan entretingut.
5: I sentim també la valoració de la regidora de Joventut, Arantxa Galofré.
7: Estem molt satisfets de l'èxit que ha tingut el curs de premonitors d'aquest mes de juliol, que ha comptat amb una gran participació de 34 joves del nostre municipi. L'objectiu principal d'aquesta formació ha estat oferir-los eines per al seu coneixement personal, fomentar valors com el treball en equip, la responsabilitat i el compromís social a través de l'educació en el lleure. A més, aquesta formació podrà tenir un retorn pràctic perquè tots aquests joves que estiguin interessats podran realitzar les seves pràctiques en projectes de l'Ajuntament, com és el cas del nostre parc de Nadal, que ho celebrem el mes de desembre durant les vacances escolars. És una oportunitat perquè apliquin el que han après i s'impliquin activament en la vida del municipi. Així que moltes gràcies a tots els i les joves participants i gràcies pel seu entusiasme i el seu compromís aquests dies.
5: Aquest dimarts 21 de juliol a la tarda ha tingut lloc a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera l'acte de lliurament de diplomes a l'alumnat del curs a càrrec de l'alcalde Jesús Navarro i la regidora de Joventut Arantxa Galofré, així com tècnics i tècniques municipals. El curs, que ha tingut una durada de 20 hores i s'ha realitzat en horari de 9 a 2, ha permès als i les joves adquirir coneixements i eines bàsiques per iniciar-se en el món del lleure educatiu, alhora que han treballat valors com el treball en equip, la responsabilitat, el compromís i la participació.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
9: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
10: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM. I love it when we...

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Els termòmetres han tornat a superar els 40 graus a diversos punts de les comarques de Ponent i de la Catalunya Central aquest dijous, en el segon dia de la quarta onada de calor d'aquest estiu. En conjunt, entre el juny i el juliol, s'han depassat els 40 graus en algun indret del país en 14 dies diferents, un rècord mai assolit pel conjunt de les estacions del Meteocat en aquest segle. Lleida Ciutat és el municipi que encapçala el rànquing dijous, amb 41,3 graus a 4:45 d'aquesta tarda, el tercer registre més alt de l'estiu a la capital del Segrià, i un valor més alt que els màxims de dimecres. El llindar dels 40 graus s'ha tornat a veure de passat a diversos punts de Ponent i de la Catalunya Central, com ara a Tremp, amb 41 graus, i a Solsona, amb 40,8 graus. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir del diumenge. I Catalunya espera un estiu de rècord al sector turístic amb hotels i apartaments turístics props de la plena ocupació a l'agost, a l'espera de les reserves d'última hora que creixen davant de la incertesa provocada pel conflicte a l'Orient Mitjà i les seves conseqüències sobre el preu dels viatges. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'any passat en un estiu que també està marcat per les successives onades de calor. L'aixafogó ja està impactant en algunes reserves que prioritzen zones menys caloroses o directament reubiquen les dates de les vacances fora de temporada, un cop acabat l'agost. A mitjans de mes, però, l'eclipsi solar es preveu que dispari l'ocupació a zones com Tarragona o Lleida. La Confederació General del Treball a l'empresa Ground Force Barcelona ha convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost per denunciar el greu deteriorament de la prevenció de riscos i les condicions de salut laboral. Ground Force és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres, tant a la T1 com a la T2. La vaga afectarà el personal d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i coordinació de vols. L'IPC s'ha situat en el 3,5% interanual aquest juliol a l'estat espanyol, 3 dècimes per sobre de la dada d'inflació del mes de juny, segons dades que ha publicat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística. La xifra suposa la inflació interanual més alta des de maig del 2024 i també la més acusada per un mes de juliol des del 2022. En el comportament de juliol destaquen la pujada de preus en combustibles i lubricants per a vehicles personals, que coincideix amb la retirada progressiva de les ajudes estatals pel conflicte amb l'Orient Mitjà. El govern municipal de Girona, integrat per Guanyem i Esquerra Republicana de Catalunya, aprovarà aquest divendres el nou cartipàs gràcies a un pacte amb el PSC. Els socialistes s'abstindran en la votació del ple extraordinari després d'arrencar 5 acords que s'han de desenvolupar en els propers mesos i la creació d'una comissió que els supervisi, integrada per les dues parts. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera exigeix millores de seguretat a la C-55 a l'altura d'Abrera al Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. L'alcalde Jesús Navarro i personal tècnic de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb policia local, han mantingut recentment una reunió de treball amb responsables del Departament de Carreteres de la Generalitat per abordar diferents actuacions destinades a reforçar la seguretat, la mobilitat i l'accessibilitat al municipi. La trobada ha tingut lloc a l'Ajuntament i ha anat seguida d'una visita a la infraestructura. Sentim l'alcalde, Jesús Navarro.
5: Hem tingut una reunió amb el Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal d'estudiar millores, per tal de veure quan s'han d'implantar a nivell de seguretat, a nivell de mobilitat, a nivell d'accessos. Ha sigut una reunió molt profitosa on hem pogut reclamar un estudi respecte a l'accés de la C-55, l'accés d'entrada i sortida pel barri de Camp Morral, i després també mesures de seguretat per tal d'impedir creuaments o actituds incíviques que puguin comportar un perill per la salut pública dels veïns i les veïnes. Per tant, una reunió molt favorable, una reunió tècnica, i que continuarem treballant colze a colze amb la Generalitat per millorar la seguretat del nostre municipi.
4: Per part de la Direcció General, han participat en la reunió Daniel J. Gallego, cap del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, i el tècnic Òscar Morillo. Des del consistori s'ha exposat la necessitat d'elaborar un estudi específic sobre els accessos d'entrada i de sortida des de la C-55 al barri de Camp Morral, amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. La reunió s'ha celebrat en un marc de col·laboració i coordinació entre ambdues administracions amb l'objectiu d'analitzar possibles millores que afavoreixin una mobilitat més segura i eficient. Així mateix, també s'han analitzat la conveniència d'implantar noves mesures de seguretat que contribueixin a evitar encreuaments inadequats i conductes incíviques que puguin posar en risc la integritat dels veïns i les veïnes. D'altra banda, s'està treballant en la redacció del nou projecte i en la materialització del projecte executiu d'externalització de la C-55 al seu pas pel nucli urbà d'Abrera. Pròximament us en podrem donar més detalls.
3: Abrera Informació, promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
3: Abrera Informació. Infància.
4: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
1: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals a la comarca de l'Anoia. La investigació es va iniciar després del gran incendi del 6 de juliol a la Carme, que va cremar més de 450 hectàrees de terreny forestal i agrícola i va obligar a confinar la població de 7 municipis. Els investigadors van determinar que el foc es va originar al voral de la carretera BB-2131, on es van trobar restes d'un paquet de llaunes de cervesa. Les declaracions de testimonis, les imatges de càmeres de seguretat i l'anàlisi d'altres incendis similars van permetre identificar el sospitós i relacionar-lo també amb 2 focs més, tots a la mateixa zona. El jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional i sense fiança pel detingut, investigat per un delicte d'incendi forestal agreujat. El jutge justifica aquesta mesura per la gravetat dels fets i pel risc que pugui tornar a provocar nous incendis, ja que considera que hi ha un patró de conducta repetit en diversos focs a la mateixa zona. I aquesta tarda, 5 persones encaputxades han atracat una joieria del centre comercial Mataró Park. Els assaltants, equipats amb cistelles i una barra de ferro, han trencat diversos vidres de l'establiment, han agafat totes les joies que han pogut i han fugit per una porta lateral fins a un cotxe que els esperava amb el motor engegat. L'atracament ha provocat un gran ensurt entre les persones que es trobaven al centre comercial. Diverses persones han explicat que han sentit alarmes i que poc després han començat a arribar patrulles policials i ambulàncies mentre s'allotjaven l'edifici. Després dels fets, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Mataró han acordonat la zona de la joieria i també s'han desplegat controls de les carreteres per intentar localitzar els autors de l'atracament. El centre comercial ha reobert aproximadament mitja hora després, mentre la investigació continua oberta. I els Mossos també han detingut, en aquest cas a Sant Celoni, un home multireincident amb més de 50 antecedents policials, com a presumpte autor del robatori de catalitzadors de vehicles. La detenció arriba després d'una investigació relacionada amb aquest tipus de delictes, que afecten tant particulars com empreses. Els catalitzadors són unes peces del sistema d'escapament dels cotxes molt buscades al mercat il·lícit, perquè contenen metalls de gran valor. Es poden vendre per imports d'entre 700 i 1.500 euros, mentre que substituir-ne un de robat pot costar més de 2.000 euros, fet que suposa una despesa important pels propietaris de vehicles. I la línia R3 de Rodalies ha quedat aturada aquesta tarda entre Puigcerdà i Ripoll per falta d'atenció a Planoles, segons ha informat Renfe. L'avaria ha afectat 3 trens, un dels quals ha quedat aturat entre Ribes de Freser i la capital ripollesa. En aquest cas, hi viatjaven 7 persones, que han estat evacuades pels bombers. Pel que fa als altres 2 convois, una ha quedat a Ripoll i la companyia ferroviària ha posat un bus pels viatgers fins a Puigcerdà. L'altre ha quedat aturat a la Molina i s'ha posat un autobús fins a Ripoll. Efectius de DIF treballant a la zona per resoldre la situació. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, al carrer de Montserrat i al tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, al carrer del Ter, al carrer de Marie Curie, al carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, Medi Ambient,
1: Sostenibilitat energètica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera recomana concertar la recollida de les saques abans d'efectuar les feines de poda per fer un bon ús del servei que forma part del nou contracte de gestió de residus urbans i de neteja d'Abrera, que va entrar en vigor el mes de juliol de 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. Es recomana fer un bon ús del servei de poda Abrera Demanda, concertant la recollida d'aquestes saques abans d'efectuar les feines de poda i d'emplenar-les. Pots recollir el teu sac de poda de forma gratuïta fins a exhaurir-ne existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, a la plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i durant els mesos de juliol i agost, només dimecres a la tarda de 4:45 a 7. Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera, carrer de Lluís Companys número 8, primer pis, dimecres a la tarda de 4:45 a 7. Deixalleria Municipal d'Abrera, carrer del Progrés número 15, polígon industrial Sant Armengol, per telèfon de contacte 667-6101-0562, de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 8:15, dissabtes i diumenges de 10 a 2. Una vegada tinguis el sac ple, contacta amb el servei trucant al telèfon 639-78-30-38 de dilluns a divendres de 8 a 2, enviant un e-mail a l'adreça abreracicle@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 2. Es passarà a recollir els sacs plens i se'n donaran un de 8. Deixa'ls al carrer davant de casa teva el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles. El dilluns és el dia de recollida de poda a casa teva. Podeu consultar tota la informació actualitzada sobre aquest servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: A continuació, a Radio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roquebros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Us avancem la programació de la Biblioteca piscina per aquesta setmana. Dimecres 29 de juliol, de 19 a 19:30, sorteig de recomanacions literàries entre les persones usuàries de la bibliopiscina aquella tarda. Dijous 30 de juliol, de 17 a 19, manualitats, careta de ping-pong, infants a partir de 4 anys, i divendres 31 de juliol, de 17 a 19, activitat de cloenda, juguem al Twister. I recordem que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades per als darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura i infància de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre, monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre, monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Thank you.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. El govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per afrontar la crisi migratòria a Ceuta i donar suport a les tasques que desenvolupa la Guàrdia Civil a l'indret per mantenir la seguretat, segons han indicat fonts de l'executiu estatal. Els efectius mobilitzats, en un nombre que no s'ha especificat, estaran coordinats pel Comandament d'Operacions. De la mateixa manera, es reforcen els dispositius de Guàrdia Civil, Policia Nacional i Seguretat Ciutadana. També s'hi destinaran bussejadors especialitzats, un vaixell del Servei Marítim, patrons d'embarcació, mecànics mariners, pilots de drons i un helicòpter per donar suport a les tasques de vigilància i control. A més, s'hi afegirà personal encarregat a la identificació i documentació de les persones migrants, mentre que les unitats d'intervenció policial doblaran el nombre d'agents desplegats. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'ha desplaçat d'urgència a la ciutat autònoma i el president del govern, Pedro Sánchez, l'acompanyarà demà. El mateix Sánchez, poques hores abans, havia anunciat la mobilització de recursos i la col·laboració amb les autoritats marroquines per recuperar la normalitat el més aviat possible, després de posar-se en contacte amb Juan Jesús Vives, president de Ceuta. I la situació a Ceuta també ha escalat a l'esfera internacional, ja que el comissari europeu pels afers interns i la migració, Magnus Brunner, ha ofert aquesta tarda a Espanya el suport de Frontex, l'agència de gestió de fronteres de la Unió Europea, per controlar la situació a la ciutat autònoma. Diversos portaveus de la Unió Europea han recalcat que és de màxima importància lluitar contra la immigració il·legal. I més enllà del contacte entre Brunner i el ministre Grande Marlaska, responsables europeus també han instat el Marroc a col·laborar amb Espanya per un retorn ràpid. Un enteniment que sembla que finalment s'acabarà produint. Quatre grups parlamentaris han registrat una declaració institucional al Parlament per denunciar la censura de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. ERC, Junts, Comuns i CUP demanen alhora que el govern de l'Estat transposi de forma urgent l'article 85 del Reglament Europeu de Protecció de Dades per tal que es pugui preservar la llibertat d'informació. Tot plegat després que l'entitat espanyola hagi expedientat als mitjans La Directa, VilaWeb, Diari Balear i Salto Diario per informar sobre els policies infiltrats en moviments de la societat civil i política. Segons els grups parlamentaris, la EPD els ha requerit retirar contingut i els ha multat per difondre informació personal i professional dels agents. I aquesta tarda, 5 persones encaputxades han atracat una joieria del centre comercial Mataró Park. Els assaltants han trencat diversos vidres de l'establiment, han agafat totes les joies que han pogut i han fugit ràpidament per una porta lateral fins a un cotxe que els esperava amb el motor engegat. L'acció ha provocat moments de nervis entre les persones que es trobaven al centre comercial i ha obligat a desallotjar temporalment les instal·lacions. El centre comercial ha reobert aproximadament mitja hora després, mentre la investigació continua oberta per identificar els responsables i recuperar el material sostret. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
3: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. La ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: algun problema amb una factura d'una empresa de serveis, amb la garantia d'un producte, amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. Els termòmetres han tornat a superar els 40 graus a diversos punts de Catalunya aquest dijous, en el segon dia de la quarta onada de calor d'aquest estiu. Davant d'aquest nou episodi de calor extrema, Protecció Civil de la Generalitat manté actiu el pla territorial en fase d'alerta i reitera la seva crida a la prudència per evitar afectacions derivades de la calor. Entre les recomanacions es troben hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol i l'activitat física durant les hores de més calor, mantenir els habitatges frescos i refugiar-se en espais climatitzats sempre que sigui possible. També demana extremar les precaucions en persones més vulnerables i recorda no deixar mai persones ni animals dins de vehicles estacionats. De la mateixa manera, el risc d'incendi s'agreujarà els pròxims dies. I davant d'aquesta situació, Juanjo Salvador, cap de bombers de la Vetlla de Mar, recorda les recomanacions més bàsiques.
3: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria que es faci, doncs no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
2: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjans d'agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es desplaçaran aquest divendres a Ceuta, enmig de la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma. Segons ha fet públic fons a l'executiu, el cap de l'executiu visitarà la frontera del Tarajal, escenari de la irrupció il·legal de moltes persones a les darreres hores des de la costa del Marroc. Allà es reunirà amb representants de les forces i cossos de seguretat de l'Estat que actuen a la zona. Després, Sánchez es trobarà amb el president de la ciutat autònoma, Jesús Vives, així com altres responsables polítics, policials i sanitaris, per mantenir una reunió de coordinació. Posteriorment, Sánchez i Vives oferiran una declaració conjunta. Part del sostre del gimnàs de l'Escola Salvador Dalí de Figueres s'ha esfondrat aquest dijous al vespre, segons han informat des de l'Ajuntament. Els bombers han rebut l'avís de l'incident cap a les 8 del vespre, després que els veïns hagin sentit el soroll de l'esfondrament. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior del recinte, per la qual cosa el succés no ha causat ferits. A banda dels bombers, la Guàrdia Urbana, l'arquitecte municipal, la direcció del centre i membres de l'Ajuntament s'han desplaçat a l'indret. I un breu apunt per acabar de cara a aquest divendres, quan hi haurà vaga a Rodalies. La vaga del Sindicat Ferroviari Intersindical s'allargarà durant el 31 de juliol i es recomana als viatgers que consultin les possibles afectacions. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
5: Ruta 66.
4: Puntuals com cada setmana arriba la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country. Avui us portem el primer especial monogràfic dedicat a les versions. Ja sabeu que cada setmana tenim un petit espai dedicat a aquestes cançons, els anomenats covers. Anem a escoltar composicions molt conegudes, però abans de començar amb la primera, t'envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Ara sí, vinga, comencem!

White Room és una cançó original de l'any 68 del trio Cream, a on Eric Clapton militava com a guitarrista. I aquesta versió pertany al exguitarrista dels Kiss, Ace Frehley. Tot seguit, una del 71 de la banda Faces, a on en aquell moment el vocalista era Rod Stewart. El cover està a càrrec dels Deep Flipper. Parlem del tema titulat Stay With Me.

Maniac, cançó dels anys 80 de Michael Sambello, que formava part de la banda sonora de Flashdance. La que hem escoltat és l'interpretació de la banda alemanya de metal Avantasia. I ara dos grups històrics. Motorhead, del desaparegut Lemmy Kilmister, versionant una de punk rock dels Sex Pistols, la coneguda Gods of the Queen.

Rainbow in the Dark, el vocalista noruec John Lande, amb un tribut al desaparegut Ronnie James Dio amb una cançó de l'any 83. Anem per un altre cover, en aquest cas ens anem a Finlàndia, amb els Him. L'any 96, ells van interpretar una popular composició del californià Chris Isaak. Anem a escoltar Wicked Game.

Continuem amb una veu més del metal. Ara és el torn del vocalista americà Joel Lynn Turner, un dels grans que va formar part de històriques bandes com els Deep Purple i Rainbow. Ara fa 10 anys va editar un disc de covers. Jo he triat aquesta del Supertramp, del 74, Bloody Well Right.

I Hear You Knockin', cançó de l'any 55 que Dave Edmunds va popularitzar. Ara fa 7 anys que Bryan Adams la va versionar i incloure en el seu disc Shine a Light. Vinga, anem per una de Michael Field del 83, Moonlight Shadow. Richie Blackmore i la seva dona Candice van fer aquesta interpretació amb un toc de folk medieval. Anem a escoltar-la. Stop.

Gentle on My Mind és un clàssic country de l'any 67 de Glen Campbell. Aquest cover pertany a tres germans anomenats The Van Perry. La van editar el 2014. I ara el mateix Glen Campbell, l'any 2011, va editar un disc de versions, on destaca una composició del 2008 del britànic Teddy Thompson, la que porta per títol In My Arms.

0: way.
1: Heart, cançó original del 94 de la banda de rock Nine Inch Nails, que el gran Johnny Cash la va convertir en una balada acústica l'any 2002. Fins aquí la ruta 66 d'avui, dedicat a les versions. Cançons molt conegudes de grans artistes, interpretades per altres grans artistes. Anem per l'última. L'any 68, Elvis va gravar Suspicious Mind. I el 92, el cantant country, Dwight Yoakam, va fer un cover. Amb aquesta, tanquem la paradeta. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu de Santos. Siau!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més frescos.

0: fresques i tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització, les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Els teus millors moments són a Ràdio Abrera
3: 107.9.
2: La banda sonora de...

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu
0: la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials

0: serveis d'emergència.
1: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Les nits d'estiu, millor en companyia. Passa-les amb Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Posem la banda sonora a les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.
6: Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo.

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
1: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
0: Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
0: Des de la

0: Diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Jo que pensava que estaria...
2: Ràdio Obrera, són les dues.
3: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
4: I me pregunto si pudiera ser...
3: Amb tots els èxits del panorama nacional.
4: Quiero...